0: Tuvalu Megahertz.
1: Ok, Dia, quina ne marca música? Aquí anem a la música amb el títol Beauty and a Beat, Belo Horizonte i Justin Bieber col·labora amb Nicki Minaj, ja? Música, né? Aquesta música d'abertura vai tenir programa de li convida vai de São Rui Loron i espera que aquesta música anem a l'animal i tan mal que serà i tan bot serà ne fati. I tu vai tenir la informació amb el jornal independent i la pàgina primero. Anem a destacar el títol notícia bot ma que PLP acusa favoritismo que monitoriza exame escrita que detes PNT li suspende. No hi ha informació sobre el que taxa Kiak, d'un fretalimp no PLP, o su govern la bella contenta ho estatística. Escola ataca menor en la mosso, parlamento, o su ministeri d'educació verifica EBF lectura. Ermera tina rihun de tosia sen resin ida, ban hira express esperança ba ukun an morisias. I anem a que informació sobre el jornal independent i la pàgina primero. Ok, tu mai n'hi t'has separat una tal música amb el títol Jangan, i veloci l'oriu sinat en pati, o música s'alok.